superiors. Som iguals en drets i valors. No se't tanca amb menys preu ni opressió, volen respecte i llibertat d'expressió. Són dones i homes de coratge, de força, de lluita i de saviesa. Són persones amb un missatge.

desolada, enmig de l'horitzó, sota la tempesta del meu infern interior. Tant de temps lluitant per un imperi, perquè tot quedi en records, i sense voler havia deixat perdre la meva felicitat. Pensant que no era allò el que m'estava ofegant, s'havia aturat el món i sense adonar-me'n jo seguia jugant. Ajuda'm a retrobar el sentit pel qual viure, sota la pell on recordem les nostres ferides. Fem-nos persones i busquem.

0: siguis o no siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: 107 FM.
1: Radio Manlleu.

0: A Manlleu, del 7 al 16 d'agost. Diumenge, 9 d'agost.
1: A les 4 de la tarda, baixada de carretons. I a les 9, caminada nocturna.
0: 10 dies d'activitats, 10 dies de festa jove a Manlleu.
1: Baixa al carrer i participa.
2: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Els dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Manlleu. Cada 14 d'agost, a Manlleu, la llegenda del serpent pren vida. La bèstia, enfadada perquè un bailet li roba el seu diamant travessa el Ter per omplir de música, foc i rauja pels carrers de Manlleu. Aquest 14 d'agost t'esperem a la Festa del Serpent de Manlleu, amb activitats infantils, espectacle del serpent i fi de festa amb Mont DJ a la plaça Fra Bernadí. Més informació a serpentmanlleu.cat.
3: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net. Per treure'n l'aigua clara.

una setmana més. Benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs anem a veure el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana del compositor destacat. Parlarem de Tomàs Verdier i d'Anna Abad. Radiarem dues estrenes. Farem un sentit record. I acabarem amb tota la informació sardanista. Comencem amb el compositor destacat de juliol, Rafael Figueres Auladell, en el 120 aniversari del naixement. Sardana de 1949, plena de cants populars. Quan canta la vella.

Acabat d'escoltar Quan canta la vella, de Rafael Figueres, compositor destacat de Juliol, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. Anem per l'espai de les biografies, començant d'un gran i poc divulgat i poc conegut compositor. Tomàs Verdier Montserrat, del que dilluns es compliran 116 anys del naixement. Tomàs Verdier naixia a Vilafranca del Penedès el 27 de juliol de 1910 i fou un dels músics més destacats de la capital penedesenca durant bona part del segle XX. Tot i dedicar-se professionalment al món de l'administració, arribant a dirigir la Mútua Penedès, la seva gran passió fou sempre la música. Format inicialment amb mossèn Manel Milà Ripoll i més endavant amb mossèn Josep Maideu, destaca molt aviat com a pianista. Durant els primers anys 30, funda l'Orquestrina Royalty, amb la qual conrea també la música moderna, abans d'orientar definitivament la seva activitat cap a la composició. Va escriure una vintena llarga de sardanes d'un estil molt personal, elegant i sensible, que ben aviat van entrar al repertori de les primeres cobles principals. Entre les seves primeres composicions hi trobem Plany, Multitud i Suggestió, però seria Elogi, estrenada l'any 1946, l'obra que li donaria més popularitat i que encara avui és considerada la seva sardana més representativa. Paral·lelament, desenvolupà una intensa activitat com a organista, director de la Capella de Música de Sant Fèlix Màrtir, harmonitzador de cançons populars i compositor de música coral. Va mantenir una estreta vinculació amb el cor nadalenc, el cor de les Filles de Maria i l'agrupació polifònica de Vilafranca, per als quals s'escrien nombroses obres. També conreà la música de cambra, destacant la sonata per a violí i piano i la canzona, considerades les seves composicions de maduresa. Tomàs Verdier moria a Barcelona el 19 d'octubre de 1979, als 69 anys d'edat. La seva desaparició fou molt sentida a Vilafranca i ben aviat se li dedicaren diversos concerts d'homenatge. Amb els anys, diferents entitats han continuat reivindicant la seva figura i la seva obra, fins al punt que avui és considerat no només un destacat compositor de sardanes, sinó també un músic complet, pianista, organista, director, harmonitzador, compositor coral i un dels grans dinamitzadors de la vida musical vilafranquina del segle XX. Doncs de la seva producció actualment oblidada, escoltem una de les seves sardanes de joventut, Multitud, estrenat el 1930, quan Verdier tenia 20 anys. L'escoltarem interpretada per la Cobla Caravana des d'un single RCA editat el 1961. Multitud, de Tomàs Verdier.

Copla Caravana de 1961 ens oferia la sardana de Tomàs Verdier titulada Multitud. I diumenge la coneguda instrumentista, compositora i moltes coses més, Anna Abad Gils, en complirà 34. Moltes felicitats. Anna Abad, coneguda artísticament com Anna d'Ivory, naixia a Tarragona el 26 de juliol de 1992. Filla del compositor de sardanes, Alfred Abad Gascón, va començar els estudis musicals als 4 anys i ben aviat mostrà una especial facilitat per la composició. Amb només 15 anys escrivia la seva primera sardana i un any més tard el seu primer musical. Posteriorment amplia la seva formació de composició, instrumentació, piano i cant, completant també un màster en composició de bandes sonores a l'SMUC. Paral·lelament a la seva trajectòria com a cantautora, amb 3 treballs discogràfics publicats sota el nom d'Anna d'Ivory, ha mantingut sempre una estreta vinculació amb el món de la copla i la sardana. És instrumentista de tible de la copla Maricel i ha compost nombroses sardanes que destaquen per la seva frescor melòdica, sensibilitat i un llenguatge musical plenament actual. Entre les seves sardanes més conegudes hi trobem Els colors de l'estany, La plaça de les il·lusions, Camí de la UNESCO, Vallverdú o Terra d'Ateneus. La seva trajectòria ha estat reconeguda en diversos guardons, entre els quals destaquen 2 Premis Joventut de la Sardana de l'Any i el primer premi del concurs convocat per la Sardana de l'Any i el primer premi del concurs convocat per escollir la sardana oficial de la capital de la Sardana 2026, que va aconseguir amb

Aquesta era Aina Dausa, d'Anna Abad, a la interpretació d'estrena de la Cobla Montgrins. I precisament anem per les estrenes. Les dues presentades el diumenge, dia 19 passat. La primera que escoltarem, donada a conèixer Bellpuig, en una ballada celebrada a la plaça de Ramon Folc a

càrrec de la Cobla Tàrrega. Ells estaran per la sardana d'Òscar Barquer titulada Anadina, en càrrec de la família dedicada a una balladora de Bellpuig que va morir fa 2 anys. Anadina d'Òscar Barquer amb la Cobla Tàrrega.

Cobla Tàrrega ens oferia la sardana d'Òscar Barquer titulada Anadina. I el mateix dia celebrava el 73è Aplec de Ripoll. I a la tarda, el compositor Carles Santiago estrenava la sardana titulada Sempre amb tu, encàrrec de l'activista Pere Portell, dedicada a la seva muller, Carme Pérez Urdiales. La sardana l'estrenava la Cobla Juvenívola de Sabadell i sonava d'aquesta manera en gravació de la dansa catalana. Sempre amb tu, de Carles Santiago.

Acabes d'escoltar l'estrena de Carles Santiago titulada Sempre amb tu, interpretada per la Copla Jovenívola de Sabadell. I ara una d'aquelles notícies que no voldríem haver de dir. La cultura catalana, i molt especialment l'Empordà, han perdut una de les seves persones més compromeses amb la cultura i les tradicions del nostre país, amb la mort de Nuri Trias Astorga, nascuda a Perpinyà el 10 de maig de 1942 i vinculada tota la seva vida a la ciutat de Figueres. Actriu de teatre amateur, rapsoda i articulista, va dedicar bona part de la seva vida al teatre, a la poesia i a la sardana. Tres passions que sempre va viure amb una entrega admirable i amb un profund compromís amb la llengua i la cultura catalana. Durant dècades va participar en nombroses representacions teatrals, va recitar poesia en infinitat d'actes culturals i va col·laborar activament a la vida associativa, esdevenint una persona molt estimada i respectada. Però més enllà de la seva trajectòria, els que la vam conèixer la recordarem per la seva manera de ser. Una dona propera, afable, sempre disposada a saludar, a conversar i a compartir una estona amb tothom. Malgrat tot el que va arribar a fer al llarg de la seva vida, va mantenir sempre una extraordinària discreció. Mai no va fer ostentació dels seus mèrits ni va buscar protagonisme. Preferia treballar i participar amb senzillesa, deixant que fossin els fets els que parlessin per ella. Amb la seva desaparició, el món del teatre, de la poesia, de la sardana i de la cultura catalana perden una persona d'una gran sensibilitat i d'un ferm compromís amb el país. El seu record, però, continuarà ben viu entre tots els que vam tenir la sort de conèixer-la i compartir-hi algun moment de la nostra vida. El 2012 escrivia: "Nosaltres som catalans i ho serem sempre, agradi o no agradi. No es pot ser d'aquí o d'allà a la força. Hi ha una voluntat, un sentiment, i sobre això la lluita és inútil i les imposicions encara més. Volem volar, i volem volar amb les nostres pròpies ales. Nuri, vola ben alt." La recordarem amb una d'aquelles sardanes alegres, balladores, les que li agradaven ballar, i encara que sembli mentida, una de les poquíssimes que porten el seu nom. Nuri Gentil, de Josep Saderra, amb la Copla Ciutat de Girona.

0: Hem de sardanista de la setmana, en un programa dirigit i presentat per Joan Teixidor, la dansa catalana.
1: Escoltàvem Nuri Gentil de Josep Saderra, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. Irem Plana. Informació per avui dissabte. A 2:15 del matí a la Bisbal d'Empordà, Festa Major de Sant Pol amb la Cobla La Principal de Banyoles. A 2:15 del migdia i a 4:45 de la tarda, Caralps, Festa Major amb la Cobla La Principal d'Olot. A les 5 de la tarda, a la Canya, 22è aplec de la Sardana de la Garrotxa amb les Cobles Bisbal Jove, Juvenil, Borda Sabadell i Principal d'Olot. A les 6 de la tarda, a Belianes, ballada amb la Cobla Tàrrega. A Granollers, Diada de Santa Anna amb la Cobla Berga Jove. A Ribes de Freser, 5è Festa de l'Estiueig amb la Cobla Ciutat de Terrassa. A les 7 de la tarda, a Begues, Festa Major amb la Cobla Ciutat de Cornellà. A Berga, Festa dels Elois amb la Cobla Pirineu. A l'Hospitalet de Llobregat, 39è Memorial Jaume Ventura Tort amb la Cobla Baix Llobregat. A Solsona, amb la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona. A Canovelles, de Festa Major amb la Cobla Contemporània. A les 7 i a les 10 de la vespre, a Torredembarra, 31è aplec de la Sardana amb les Cobles Reu Jove i Marinada. A 8:15 del vespre, a Platja d'Aro amb la Cobla Sarbianenca. A Arbeca, 35è aplec de la Sardana amb la Cobla Juvenil de Gramunt. A 8:15 i a 10:45 de la nit, a la Palma d'Ebre, 42è aplec de la Sardana amb la Cobla Principal de Tarragona. A 8:00 del vespre, a Sant Pol de Mar, de Festa Major amb la Cobla Sabadell. A Calafell, amb la Cobla Maricel. A 9:15 del vespre, a Torelló, de Festa Major amb la Principal de Terrassa. A Calella, Revetlla de Sant Jaume, concert amb la Cobla Bisbal Jove. A 9:00 del vespre, a Olot, amb la Cobla Vila de la Jonquera. A 10:00 de la nit, a Sant Vicenç dels Horts, amb la Cobla Vila d'Olesa. A Balaguer, ballada dels Fanalets amb la Cobla 11 de setembre. I a Roses, ballada amb la Cobla Genissenca. Doncs fem una primera parada al 22è aplec de la Garrotxa per escoltar la sardana que el tancarà, estrenada fa 2 anys. Garrotxa sardanista, de Josep Antoni López, interpretada per la Principal del Llobregat.

Era Garrotxa sardanista de Josep Antoni López a la interpretació de la principal del Llobregat. Informació per diumenge. A 1:15 del migdia, a Olivella, concert vermut de festa major amb la Copla Maricel. A la Fuliola, ballada amb la Copla Tàrrega. A Sant Julià de Lòria, de festa major amb la Vents de Riella. A 1 del migdia, a Mediona, de festa major amb la Copla Catània. A les 6 de la tarda, Sant Julià de Vilatorta, de festa major amb la principal de Terrassa. A Sant Joan de les Abadeses, ballada amb la ciutat de Girona. A Rubí, festes del carrer de Sant Jaume amb la Copla Contemporània. A 6:45 de la tarda, Centelles, ballada amb la Mediterrània. A les 7 de la tarda, a Sant Padó, diada de Santa Anna amb els Lluïsos Copla. A Capdevànol, amb la Copla Berga Jove. A Mollà, amb la Copla Jovenívola de Sabadell. A 8:15 del vespre, a Breda, a plec de Santa Anna amb la Copla Vila de la Jonquera. A Caldes de Malavella, festa de Santa Seculina amb la Copla Genisenca. A Malgrat de Mar, amb la Copla Canigó. A Castellà del Vallès, festa del carrer de Sant Jaume amb la Copla Principal de Llobregat. A la Seu d'Urgell, amb la Copla Vents de Riella. A Cervera, amb l'11 de setembre. A Blanes, amb la Copla Flama de Farners. A Pineda de Mar, amb la Copla Ciutat de Granollers. A Castelldefels, ballada amb la Copla Baix Llobregat. I a Calella, amb la Copla Marinada. A 8:00 del vespre, a Maçanet de la Selva, doble ballada amb les coples Principal de Banyoles i Principal d'Olot. A Palamós, ballada al passeig amb la Copla Principal de Cassà. A Gramunt, amb la Copla Jovenívola de Gramunt. A Premià de Dalt, amb la Copla Maricel. A Sant Vicenç de Montalt, ballada amb la Copla Ciutat de Manresa. I a 10:00 de la nit, a Sant Antoni de Calonge, amb la Copla La Flama de Farners. I a Mataró, a les Santes, amb la Copla Contemporània. Pues ara pararem a la festa del carrer Sant Jaume de Castellà del Vallès, on hi actuarà la principal de Llobregat. Escoltarem la sardana que tancarà la ballada. Font de la sardana de Jordi Paulí, amb la principal de la Bisbal.

La principal de la Bisbal ens oferia Font de la Sardana de Jordi Paulí. Informació per dilluns, dimarts i dimecres. Doncs per dilluns, a les 12 del migdia, a Mataró, les Santes amb la Cobla Ciutat de Granollers. A les 6 de la tarda, Arbúcies, Festa Major amb la Cobla L'Arbucianca. A les 10 de la nit, a Santa Coloma de Farners amb la Cobla La Fama de Farners. I a 3 quarts de 12 de la nit, a Mataró, doble ballada de les Santes amb les Cobles Ciutat de Girona i Principal de Llobregat. Per dimarts, a 2 quarts de 12 del matí, a Mataró, continuen les Santes amb la Principal de la Bisbal. A l'una del migdia, a Mediona, Festa Major amb la Cobla Catània. A les 7 de la tarda, a Llafranc, amb la Principal de Banyoles. A un quart de 8 de Mataró, concert de cobla amb la Principal de la Bisbal. A 2 quarts de 8 del vespre, Torroella de Montgrí amb la Cobla Baix Empordà. A Girona, amb la Cobla Ciutat de Girona. A les 9 del vespre, a Vallirana, amb la Cobla Ciutat de Terrassa. A Terrassa, amb la Cobla Montgrins. I a les 10 de la nit, a Puigcerdà, amb la Cobla Canigó. I per dimecres, a 2 quarts de 10 de la nit, a Palamós, amb la Cobla Baix Empordà, a Matadepera, amb la Cobla Principal de la Bisbal, i a les 10 de la nit, a Castelló d'Empúries, amb la Cobla Rossinyolet, i a l'Escala, amb la Cobla La Principal de Banyoles. Però esperem ara a la doble ballada de les Santes de Mataró de dilluns per escoltar la sardana de conjunt. Molt maca. Mataró, de Francesc Joanola, interpretada per La Principal de la Bisbal.

Mataró, de Francesc Joanol, ens l'oferia la principal de la Bisbal. Anem per la resta de la informació, per dijous i per divendres. Doncs per dijous, 30 de juliol. A les 7 de la tarda, Arenys de Mar amb la Copla Vila de la Jonquera. A les 8 del vespre, Riudoms, Cloenda de les Sardanes a la Fresca amb la Copla Principal de Llobregat. A les 9 del vespre, Banyoles amb la Copla Banda del Col·legi Santa Maria. A 9:45 del vespre, Castellà del Vallès, nit d'estiu amb la Copla Ciutat de Girona. A les 10 de la nit, a Calonja, amb la Copla Foment del Montgrí. A Sant Pere Pescador, amb la Copla Principal de Banyoles. A Llançà, amb la Principal d'Olot. I a Vilassar de Mar, amb la Copla Marinada. I per divendres, darrer dia de juliol, 31 de juliol, a les 6 de la tarda, a la Garriga, de Festa Major amb la Principal de la Bisbal. A les 7 de la tarda, a Olot, doble ballada amb les Coples Sol de Banyols i Jovenívola de Sabadell. A 7:45 del vespre, a Vacarisses, de Festa Major amb la Copla Sabadell. A les 9 del vespre, a Puigverd de Lleida, 21enes, sardanes a la Fresca, al Segrià, amb la Bellpuig Copla. A 9:45 del vespre, a Manlleu, Cloenda del Cicle d'Estiu amb la Bisbal Jove. A Premià de Mar, ballada amb la Copla Marinada. I a les 10 de la nit, a Sils, amb la Copla Principal de Cassà. A Tordera, amb la Ciutat de Girona, i a Figueres, amb la Copla La Flama de Farners. I nosaltres fins aquí hem arribat. La propera setmana tornarem amb més dansa catalana, perquè ja sabeu que la dansa catalana no fa vacances. Amb biografies, amb la informació que tinguem. I més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansa catalana, peticions, @gmail.com. Tancarem amb la sardana que tancarà la ballada de Figueres de divendres amb la Flama de Farners. Molt potent. Centenària de Francesc Marrós a la interpretació de la Copla Salvatana. Sigueu molt feliços. Adéu-siau. I molt bona setmana.

0: cada 14 d'agost. A Manlleu, la llegenda del serpent pren vida. La bèstia, enfadada perquè un bailet li roba el seu diamant, travessa el Ter per omplir de música, foc i rauja pels carrers de Manlleu. Aquest 14 d'agost t'esperem a la Festa del Serpent de Manlleu, amb activitats infantils, espectacle del serpent i fi de festa amb bon DJ a la plaça Fra Bernadí. Més informació a serpentmanlleu.cat.
1: A Manlleu, del 7 al 16 d'agost, diumenge 9 d'agost.
2: A les 4 de la tarda, baixada de carretons. I a les 9, caminada nocturna.
1: 10 dies d'activitats, 10 dies de festa jove a Manlleu.
2: Baixa al carrer i participa.
0: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret. Let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Manlleu.

0: música dels anys 60, 70, 80. Escolta Ràdio Manlleu els matins de dissabtes de 9 a 11 i els migdies de diumenges de 12 a 14 hores. És el temps del Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Recorda, dissabtes de 9 a 11, diumenges de 12 a 14, a Ràdio Manlleu, 107 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Cocos. Gràcies per tornar a la ràdio. Per estar novament o potser per primera vegada en connexió. Algú va dir... Estimem, sense preguntes, i ens estimaran sense respostes. Aquesta que estem estrenant serà una hora molt especial del Cocodril, amb algunes de les meves cançons més especials. La majoria són poc conegudes, però crec que us resultaran agradables. La primera està considerada una de les millors balades del pop dels anys 70, on brillen els teclats, el sintetitzador, el líder del grup Brett, David Gates, i altres músics al seu costat, també boníssims, van fer aquest Guitar Man, el guitarrista.

ganivets com gira, a 33 revolucions per minut al vinil original, publicat el 1973 d'aquest Guitar Man, el guitarrista. David Gates, al capdavant del grup Brett. La pròxima és de 1990. És un so autèntic, sense artificis. No comercial, únic. És Neil Young. Over and over. Una i una altra vegada, m'encanta escoltar-lo. Desitjo que tu també t'agradi molt.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Aquest és un programa musical d'autor. Una espècie en perill d'extinció a la ràdio actual que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993 i que ara pots escoltar a través de més de 100 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears. També pots escoltar-nos en diferit quan et vagi bé, quan et vingui de gust. És fàcil. A través de les plataformes iVox.com, Spotify o podcast de Google, descarrega't els últims programes emesos si no et vols perdre res i porta'ls amb tu allà on vagis. Quan passeges, quan vas en bus, en metro, quan tens ganes de no fer absolutament res més. Tot i que la ràdio continua sent l'únic mitjà de comunicació que et permet fer qualsevol cosa mentre l'escoltes. Això val la pena tenir-ho en compte, sobretot per als que s'han oblidat d'escoltar la ràdio. Ja sé que no és el teu cas. Aquesta hora és especial, amb algunes de les meves cançons més especials. L'irlandès Richard Harris ha passat a la història sobretot com a actor, com un molt bon actor de pel·lícules com Camelot, Rebelión a Bordo, La Bíblia, però sobretot per aquella que es va dir Un hombre llamado caballo, de 1971. Però Richard Harris es va atrevir a gravar un disc que per molts musicòlegs és una de les 10 millors cançons de la història. MacArthur Park. Bé, és més que una cançó. En el tema hi ha dos o tres cançons diferents. Destaquem el brillant break instrumental del mig. Donna Summer, és veritat, va fer una versió, però una bona versió, però que no tenia gaire a veure amb aquest MacArthur Park de Richard Harris.

espectacular, MacArthur Park de Richard Harris, que va viure entre 1930 i 2002. El seu únic disc, aquest que acabeu d'escoltar, es va publicar el 1968. I en aquesta hora de les meves, d'algunes de les meves cançons especials, volia posar alguna cosa de la Electric Light Orchestra, però m'agraden tantes que he estat incapaç d'escollir només una. I per això us posaré per primera vegada en el programa un mix que es va fer promocional, no es va posar a la venda el 1990 per recordar alguns dels seus megahits. Ens el van regalar els de la ràdio en format de maxi-single, és a dir, un d'aquells vinils que era tan gran com un long play, però que perquè s'escoltés millor girava 45 revolucions per minut, i porta el que jo crec que va ser el seu primer èxit comercial.

Living Thing, barrejat amb Don't Break Me Down, Sweet Talking Woman, Dulce Mentirosa, que es va dir aquí, I'm Alive, el tema principal de la pel·lícula Xanadu, amb una preciosa Olivia Newton-John, també Shine a Little Love i Roll Over Beethoven, un petit recitalillo de la Electric Light Orchestra.

Roll Over Beethoven, the band's Shine a Little Love, I'm Alive, Sweet Talking Woman, el Don't Bring Me Down, i començant per al Living Thing. Aquest és un mix promocional que el 1990 ens van enviar a la ràdio en format de maxi-single a 45 revolucions per minut, recordant alguns dels grans mega-hits de la ELO, la Electric Light Orchestra, a finals dels 70 i principis dels 80. Una hora d'especials que espero que t'agradin. Jo m'ho estic passant molt bé. Recuperant, per exemple, ara Tim Harding. Bueno, Tim Harding és poc conegut en aquest país, però va ser una part fonamental de la cultura folk de l'anomenat Greenwich Village als anys 60 i va participar en el mític festival de Woodstock de 1969. Era nord-americà i, malauradament, només va viure 40 anys a causa d'una sobredosi d'heroïna. Escoltem una cançó que ell va escriure al 65, Reason to Believe, que després van versionar, per exemple, els Carpenters, i l'any 71, Rod Stewart.

0: to believe.
1: Reason to believe. Raó per creure. I quina llàstima que s'hagi acabat. M'ha resultat molt curta. Si ara estigués sol, la tornaria a posar a 2, 3, 4, 5... Normalment hi ha un promig de 7 cops quan m'agrada una cançó. Però estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Tranquil, no pateixis. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. I aquesta és música d'aquella que entra directament per la vena. M'ha encantat recuperar Tim Harding, perquè aquí procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. I sovint, en el coco, escoltaràs cosetes guapes que pràcticament ja només sonen aquí. Com aquell personatge que a mi sempre m'ha caigut molt bé, Willie DeVille, que va fer una banda que es va dir Mink DeVille, amb una cançó que va publicar el 95, que es diu I Love You Still, encara t'estimo, amb un cert toque mariachi. Bueno, és que Willie DeVille va ser un tipus molt especial, nascut a Connecticut, als Estats Units, el 1950. A partir del 85 va començar a treballar en solitari sense la seva banda Mink DeVille, i malauradament ens deixava el 2009.

I love you still. La, la, la, la, la, la, I always will. Encara t'estimo. Willy DeVille, el 1995. I Voces Cacs. Fixa't quina coseta més maca. Es diu Fly Like a Bird. Voces Cacs, d'Ohio, del 1944. És cantant, guitarrista, compositor i també empresari. Va muntar un local per fer música en viu, que és això que tant trobem a faltar a casa nostra. Hi ha poques ciutats, pocs pobles que tinguin de manera estable locals, bars musicals o locals en general on es faci música en viu. Nosaltres, quan vam poder organitzar la sala de festes Cocodrilo Club, que va funcionar de manera estable des del 97 fins al 2005, a totes les sessions, de dijous a diumenge, presentàvem actuacions en directe de totes les bandes històriques, aquelles que més us agraden als cocodrils. Bueno, però escoltem a Voces Cacs amb aquest vol com un ocell.

1994. Algú va dir: el passat és un lloc en el temps. El present, les conseqüències. Ah, i el futur. El futur no existeix.

Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Aquesta és una hora especial del Coco dedicada a compartir, a descobrir, a tornar a gaudir algunes de les meves cançons més especials. La majoria són poc conegudes, però jo crec que poden agradar a la primera perquè resulten realment agradables per transportar-te a mons millors. La pròxima és de 1984 i de Randy Crawford. Se la coneix com una de les llegendes de la música popular negra. La cançó és One Day I'll Fly Away. És a dir, que qualsevol d'aquests dies començaré a volar molt lluny. Per cert, que aquesta la cantava Nicole Kidman a la pel·lícula Moulin Rouge.

Música elegant. Amb molta categoria. One day I'll fly away. One day I'll fly away. Algun dia volaré molt lluny. Randy Crawford. Des del 1984.

0: connectat amb el Coco.
1: Cocodril Club. Amb Albert Malla.
0: Si em vols explicar qualsevol cosa o consultar-m'ho, o si vols dir-me alguna cosa, pots posar-te en contacte amb el programa a través de correu electrònic. Envia'm un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. I Tom Waits. Ah, fa segles que no escoltem a Tom Waits, això. Això s'ha d'evitar, per això ara mateix ho fem amb un tema que ell va publicar el 1973, que sempre que l'escolto m'emociona. Hope I don't fall in love with you. Espero no enamorar-me de tu, perquè enamorar-me em fa sentir deprimit. La música sona, em mostres el teu cor perquè el vegi. Tinc una cervesa i ara escolto com m'estàs trucant. I jo espero no enamorar-me de tu. Tom Waits, amb el seu to aspre, amb la seva veu podríem dir que diferent. Algú va dir que la veu de Tom Waits és com si hagués estat submergit en un dipòsit de bourbon, fumat uns mesos, i al portar-lo fora, aplastat per un cotxe.

I don't fall in love with you. Espero no enamorar-me de tu. Cantava Tom Waits el 1973. I ara una que va passar pràcticament desapercebuda dels Moody Blues i que sempre m'ha agradat molt. Els Moody Blues eren aquells que... els de Noches de Blanco Satén, que sempre passaran a la història per aquell gran hit, aquell temazo, no? Funcionen des de 1964, però el 86 van publicar aquest tema Your Wildest Dreams, els teus somnis més salvatges.

S'està acabant aquesta hora especial del Cocodril dedicada a compartir, a descobrir o a tornar a gaudir algunes de les meves cançons més especials. Te'n posaria moltes més, però em sembla que només tinc temps per dues, així que anem ràpidament amb Bob Seger i la seva Silver Bullet Band i aquest tema de 1978. Bueno, no ha sigut mai número 1 en aquest país, en el que per sort o per desgràcia ens ha tocat viure, però els cocodrils no s'han oblidat mai d'ell.

0: La cançó es diu Till It Shines. Fins que brilli. Bob Seger, de Detroit, que per cert va decidir no fer mai més actuacions en directe quan va morir el seu saxofonista, Alto Reed, per càncer de còlon, el desembre de 2020. Ha declarat, no puc sortir a l'escenari sense ell. I nosaltres acabem aquesta hora d'especials amb un personatge que ha agradat a diverses generacions. Cliff Richard, que va començar amb els Shadows d'acompanyants, després en solitari. Bueno, poca conya, eh? Cliff Richard ha venut 250 milions de discos. Mira que bonito esto, eh? Del 63. Don't talk to him. If some guy tells you I don't care and tells you lies while I'm not there, don't talk to him. No perdis la sintonia, cocodril. And if he tells you I'm untrue, then darling, here's what you must do, don't talk to him.
1: Cocodril Club.
0: And if he tells you I've been seen walking around with Sue and Jean, he's lying again.
1: El programa Revival.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Manlleu els matins de dissabtes de 9 a 11 i els migdies de diumenges de 12 a 14 hores. És el temps del Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Recorda, dissabtes de 9 a 11, diumenges de 12 a 14, a Ràdio Manlleu, 107 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

i Tom Hanks. A Forrest Gump, de 1994, deia: mi mamá siempre me decía que la vida era como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. ¿Qué tal, Cocos? Gracias por estar en conexión. A petició de molts amics oients que van recolzar el suggeriment d'Eloi Hernández, crec que des de Sabadell, dedicarem aquesta hora de programa a les bandes sonores. El primer correu electrònic que ens va arribar és de la Sònia López Egea, aquí a cocodrilclub@gmail.com, i ens diu: hola Albert, em dic Sònia i t'escolto sempre mig dormint encara a aquelles hores. Dius que estàs preparant un programa de músiques de pel·lícules. Doncs bé, a mi, per la que tinc preferència, és Missió Impossible, ja que fins i tot és la melodia que porto al mòbil.

Aquesta és la música que van escriure Adam Clayton i Larry Mullen per al tema principal de Missió Impossible, la banda sonora preferida per la Sonia López Egea, que per cert també deixa anar a l'aire un altre suggeriment. Diu que aquesta és la música que ella porta al mòbil. Diu, també podries preparar un programa amb quina música és la que tenim al mòbil. Salutacions des del Prat de Llobregat, Sonia López Egea. Gràcies per el teu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com i queda la idea en l'aire. Si vols, digue'm quina melodia, quina música portes al mòbil quan et truquen. Digue'm-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. El pròxim suggeriment és de l'amic Jaume Vidal, que ens diu en el seu correu: Hola Albert, estic d'acord amb que facis un programa dedicat a les bandes sonores de pel·lícules. Formen una part molt important de la història musical. Per la meva part, i degut a una sèrie de circumstàncies, la meva preferida és la de la pel·lícula La calle de l'adiós, el tema Hanover Street, de l'autor i director John Barry. Espero que finalment facis aquest programa. Salut, Jaume Vidal. Molta salut també per tu. Doncs ja l'estem fent. I per cert, gràcies per aquesta proposta, perquè és una música realment meravellosa.

música de l'amic Jaume Vidal, la música de la pel·lícula La calle de l'adiós, estrenada el 1979. El tema principal, Hanover Street, escrit per John Berryer. Música de pel·lícula. Músiques per somiar desperts.

La pròxima proposta també ens demana una música molt coneguda, en aquest cas, de John Barry. Precisament ho fa l'amic oient que va tenir la idea de proposar-nos que dediquéssim un programa a les bandes sonores, l'Eloi Hernández. John Barry va ser un d'aquells autors de bandes sonores dels que ja no es fan. Havia nascut el 1933 al Regne Unit, va morir a Nova York el 30 de gener de 2011. I l'Eloi Hernández ens diu: benvolgut, Albert, t'escric aquest correu fent referència a la música de bandes sonores que jo et vaig proposar i que sembla que ha tingut acceptació. És molt difícil escollir-ne una, però em decideixo per Memòries d'Àfrica de John Barry, per la música i per la pel·li de Sidney Pollack, per les imatges i pels diàlegs, com aquella conversa entre el marit d'ella i Robert Redford. Podías haber pedido permiso. Se lo pedí y ella me lo dio. Memorable. Una salutació afectuosa, Albert. Gràcies, Eloi.

0: banda sonora preferida d'Eloi Hernández, que s'ho ha pensat molt perquè evidentment és molt difícil escollir-ne només una, Memòries d'Àfrica, estrenada el 1985 amb una Meryl Streep preciosa, sobretot en aquella escena en què ell li està rentant el cabell, recordes? Gràcies, Eloi, per aquesta proposta que, com tu molt bé dius, ha tingut molt bona acceptació entre la parròquia cocodrilera.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I ara, el correu que hem rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com de la Elsa Ventura, que ha vingut a vegades a algunes de les nostres sessions revival i és una de les nostres més joves oients. La Elsa ens diu: avui has dit que et diguem la banda sonora que més ens agrada. Buf! Que difícil dir solament una, ja que sóc molt cinèfila i m'encanta la música. Et diré una que no crec que te la demani molta gent, i és la banda sonora de Harry Potter, perquè sempre em porta a l'infant que portem dins. I ja saps, Albert, que t'admiro molt. Moltes gràcies, Elsa.

la música de Harry Potter, que es va estrenar al novembre de 2001. Música de John Williams, un altre dels autors de bandes sonores històrics, que m'imagino que al llarg d'aquest programa especial del Cocodril, dedicat a les bandes sonores, tornarà a sortir. Era la banda sonora de la Elsa Ventura. Era la banda sonora de la Elsa Ventura.

És la música de Chocolat, estrenada al març de 2001. Música de Rachel Portman. Música que ens ha demanat la Xana. I donarem algunes dades per fer una miqueta d'ambient cinematogràfic, eh? Ens imaginem davant la gran pantalla que està encara coberta per aquella fantàstica cortina vermella que en qualsevol moment ens descobrirà tot un món d'il·lusions. Com deia el malaurat Robin Williams en el paper de John Keating el 1989, Carpe diem, aprovechen el día, hagan sus vidas extraordinarias. En aquell club de los poetas muertos. Però la pel·lícula d'animació amb més ingressos bruts de la història ha estat Blancanieves y los Siete Enanitos, estrenada el 1937. I la comèdia amb més ingressos ha estat Resacón 2, Ahora en Tailandia, del 2011. I la comèdia negra més taquillera vol dir la que ha recaptat més diners. Però, és clar, això és una mica enganyós perquè no es té en compte la inflació. Per això després donarem la llista de les que ha vist més gent, eh? De les més vistes. Però la comèdia negra més taquillera és una del 2013, El Lobo de Wall Street. I la pel·lícula en general que ha aconseguit més diners ha estat Avatar. El seu director, James Cameron, ja ho havia aconseguit abans amb Titanic. Aquesta continua sent música de Chocolat, la pel·lícula de la Xana, una pel·lícula màgica.

A mi aquest programa també m'està rejuvenint, perquè estic recordant quan vaig tenir la possibilitat de fer de crític de cinema a la ràdio, en un programa que sortia als migdies a partir del 90 i durant 3 temporades, que es deia La Bona Vida, on, entre d'altres coses, tenia l'obligació de veure'n totes les estrenes per després comentar-les per antena i també amb els oients que les haguessin vist. I rebem l'email aquí a cocodrilclub@gmail.com de l'amic Pol García Jiménez, que ens diu: apreciat Albert, t'escolto des de l'Hospitalet de Llobregat i, com he fet altres vegades, et felicito pel teu programa. Moltes gràcies, Pol. Com us he escoltat la vostra proposta per fer un monogràfic de bandes sonores, us envio el meu top 10. Com veureu, no hi ha cap tema cantat del tipus La Mujer de Rojo, amb cançons molt exitoses cantades per grans intèrprets. En aquest cas, Stevie Wonder. Per mi, és més autèntica la banda sonora original feta només amb instruments musicals. Aquesta és la meva tria. A veure què us sembla. Doncs gràcies per haver-te preocupat, però escoltarem només un fragment de cada una de les teves 10 preferides, perquè malauradament no tenim temps per escoltar-les senceres. Però, en fi, un bon tast. En el número 1 situa Candilejas, de Charles Chaplin, i en Pol diu: una mostra del geni d'en Chaplin que s'atreveix fins i tot amb la música.

després de Candilejas, l'amic Pol García ens situa Doctor Jivago i diu: aquest tema de l'ara, amb les balalaiques de fons, et trasllada a l'estepa russa, encara que em sembla que va estar rodada a la Manxa. A Sòria, em sembla, concretament. Però és música d'un altre dels històrics, d'aquells que ja no es fan. Maurice Jarre.

la música de Doctor Zhivago. La música de Maurice Jarre, pel·lícula estrenada el 1965, que l'amic Paul situa en el segon lloc de les seves 10 preferides. En el número 3, 2001, Una odissea en el espacio. Diu, molt ben triat el Danubi blau d'en Johann Strauss per donar la sensació d'immensitat del cosmos i també dona credibilitat a les naus fetes amb maquetes.

El vals del Danubi blau de la banda sonora original de 2001, Una odisea en el espacio. Estrenada el 1968. És la tercera de les 10 preferides de l'amic Pol García Jiménez. En el 4 posa El exorcista, de Mike Oldfield. Diu que és la demostració de que un àlbum de banda sonora pot ser un èxit de vendes com ho va ser Tubular Bells, i amb el mèrit afegit de tocar l'autor tots els instruments.

L'exorcista es va estrenar al setembre de 1975. I en el cinquè lloc, l'amic Paul situa El cazador, de Stanley Myers. Diu que aquest fantàstic solo de guitarra forma una part reflexiva al voltant de l'horror de la guerra del Vietnam. I a més, l'amic Paul era dels Shadows.

0: Estava pensant que la filosofia d'aquest programa especial del Cocodril són músiques de bandes sonores originals que us hagin agradat. I no necessàriament us ha pogut agradar la mateixa pel·lícula. És a dir, que hi ha pel·lícules dolentotes, però amb músiques extraordinàries. No és el cas del Cazador, que estem escoltant amb el Shadows. Estrenada el 1979. La cinquena de les 10 preferides de l'amic Pol García Jiménez, que seguirem escoltant. Però ara m'agradaria recordar què diu l'actor Rutger Hauer en el personatge de Roy Beatty a Blade Runner del 1982. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A petició de molts amics oients que van recolzar el suggeriment d'Eloi Hernández, estem dedicant aquesta hora de programa a bandes sonores i crec que està quedant un programa de pel·lícula. En Pol García Jiménez es va preocupar de fer-nos arribar al seu top 10, les seves 10 bandes sonores preferides. Candilejas, Doctor Zhivago, 2001, una odissea en el espacio, El exorcista, El cazador, i en el número 6 posa una altra de John Williams que hem escoltat abans, La guerra de las galàxies.

per cert, que en el món dels rècords, la sèrie de pel·lis amb més ingressos han estat les 10 pel·lis de la Guerra de les Galàxies.

Diu en Paul, la Guerra de les Galàxies es va convertir fins i tot en un gran èxit a les discoteques. Sí, però no amb aquesta, que era la versió oficial de la peli, sinó amb la versió, amb l'adaptació que va fer un grup de laboratori anomenat Mecco.

I en el número 7 de l'amic Pol, Carros de Fuego d'Evangelis, diu que és un gran èxit que va sonar a la majoria de competicions esportives de tot el món i durant molts anys. Doncs tens raó, va traspassar l'èxit més enllà de la gran pantalla.

I amb aquesta música de Carros de Fuego, estrenada a Espanya l'1 de gener de 1982, us comentarem les 10 pel·lis més taquilleres de la història. Aquest llistat no té en compte la inflació, per això queden fora algunes de les més vistes, com Lo que el viento se llevó o La primera guerra de les galàxies. Després comentarem les més vistes de veritat, diguem. Però les més taquilleres, en el número 1 està Avatar, del 2009, Titanic, del 1997, en tercer lloc El despertar de la fuerza, de Star Wars, del 2015, en quart Jurassic World, del 2015, en cinquè lloc Los Vengadores, del 2012, en sisè, Fast and Furious. En el set, Los Vengadores, La era de Ultron, del 2015. En el vuit, Harry Potter i les Relíquies de la Muerte, del 2011.

No, no surt ET, però sortirà entre les més vistes. ET és la número 8 de l'amic Pol García Jiménez, també de John Williams. Diu que cada vegada que l'escolta li recorda el moment on s'eleven tots pedalant els nois amb l'ET, amb la gran lluna de fons.

I les pel·lícules més vistes de la història han estat aquestes. En el número 1, Lo que el viento se llevó, de 1939. Seguida de Star Wars, la primera entrega de 1977. Sonrises i làgrimes, de 1965. E.T., de 1982, de la que estem escoltant el seu tema central. Titanic, de 1997. Los Diez Mandamientos, de l'any 56. Tiburón, del 75. Doctor Zhivago, que també hem escoltat abans, de 1965. El Exorcista, que també ha sonat abans, de 1973. I Blancanieves i los Siete Enanitos, de 1937.

Pol García Jiménez en el número 9 situa Memòries d'Àfrica, que hem escoltat abans perquè l'havia demanat també un altre amic, l'Eloi. Diu, grans imatges en el vol de Meryl Streep i Robert Redford per la sabana amb els animals corrent i aquesta espectacular música sonant fantàstica. I en el número 10, La vida és bella, de Nicola Piovani. Diu, la música mostra com després de l'horror de la guerra apareix de nou l'esperit de superació de l'ésser humà.

I en Pol García Jiménez acaba el seu correu electrònic dient-nos: moltes d'aquestes músiques han ajudat a donar més importància i rellevància a les seves pel·lis, i quan les escoltes et veus transportat als escenaris on van passar els aconteixements. Una gran idea, la de fer aquest programa especial. Albert, tu i el teu equip sou, com diu el Foraster a TV3, molt bona gent. Petons per tots.

les meves preferides. Em deixeu fer un tast? Serien moltes, eh? Per exemple, Fellini 8 y medio, el vals del Gato Pardo, Los Puentes de Madison, Cinema Paradiso, El Violinista en el Tejado, Lawrence d'Aràbia, etc, etc. Per una qüestió personal i professional de carinyo, deixeu-me compartir la banda sonora de Lady Halcón, que va escriure Andrew Povel en producció de l'Alan Parsons, estrenada el 1985.

aquell 1985 realitzava un programa de cinema a l'estimada cadena catalana, al costat de Pepe Nieves, que es deia Sessió Contínua. I a l'arribar als 100 primers programes, era un programa setmanal, per tant portàvem ja doncs, uns 2 anys, vam voler celebrar-ho projectant cine. No va ser fàcil, però vam aconseguir l'exclusiva de la pel·lícula Lady Halcón per ser projectada només per als nostres oients en una sessió privada en la pantalla que aleshores, en aquell 1985, era la més gran de Barcelona, la pantalla del desaparegut Florida Cinerama, doncs uns quants mesos abans de la seva estrena oficial. A banda del carinyo personal per al que va significar aquella vetllada, que va ser realment emocionant, Lady Halcón ens va semblar un conte meravellós, d'aquells que t'ajuda a desconnectar de l'actualitat tan trista i tan amarga que tenim a vegades al nostre voltant. Sí, et pots tornar a sentir aquell nen o aquella nena que eres veient-la. Si la pots veure, si encara no l'has vist, te la recomano. Però això sí, l'has de veure amb ulls de nena. Allà molts vam descobrir una guapíssima Michelle Pfeiffer, a la que a la pel·lícula li diuen la cara de l'amor. I Rutger Hauer i moltes altres coses. Lady Halcón, a més, com us deia, era un contrast, imatges de l'edat mitjana amb música actual d'Andrew Powell en produccions d'Alan Parsons. I l'altra banda sonora que m'ha emocionat especialment sempre i que vull compartir amb tots vosaltres és de Riques i Famoses, del 1981 i del gran Georges Delerue.

Sempre que l'escolto penso que s'ha de tenir molt talent per ser capaç d'escriure una música així. La de Ricas y Famosas, pel·lícula estrenada el 1981, banda sonora signada per un dels més grans, George Delerue, que com la majoria d'una època daurada de bandes sonores i de cine, ja ens va deixar el març de 1992 a Los Angeles. Havia nascut a França. Avui, en aquest especial del Cocodril, amb aquest programa diferent, dedicat a les bandes sonores a petició de molts dels nostres oients, hem evitat cançons de pel·lis perquè he interpretat que el que volíeu eren bandes sonores instrumentals, com aquesta.

0: de la mítica trilogia Regreso al futuro, escrita per Alan Silvestri. Cançons de pel·lícules populars, com per exemple Gris, o Febre del dissabte a la nit, o La mujer de rojo, Oficial i caballero, Dirty Dancing, Flashdance, ja sonen habitualment al programa. Però sí que m'agradaria acabar amb una que simbolitza el poder de l'amor per la música i per al cine que tenim els cocodrils. La cançó principal de Regreso al futuro que van composar Hugh Lewis and the News. No perdis la sintonia, Coco.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Siguis on siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: 10 dies d'activitats, 10 dies de Festa Jove Manlleu.
1: Baixa al carrer i participa.

0: Els dissabtes, a les 12 de la nit, a Ràdio Manlleu.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: teva ràdio de proximitat. You know the
1: station. Ràdio Manlleu, la ràdio del Ter.
2: Assegut a la...

0: a Manlleu del 7 al 16 d'agost, diumenge 9 d'agost.
1: A les 4 de la tarda, baixada de carretons. I a les 9, caminada nocturna.
0: 10 dies d'activitats, 10 dies de festa jove a Manlleu.
1: Baixa al carrer i participa.
2: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
3: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
2: Rock and Classics amb Esteve Llop.
4: Cada 14 d'agost, a Manlleu, la llegenda del serpent pren vida. La bèstia, enfadada perquè un bailet li roba el seu diamant travessa el Ter per omplir de música, foc i rauja pels carrers de Manlleu. Aquest 14 d'agost t'esperem a la Festa del Serpent de Manlleu, amb activitats infantils, espectacle del serpent i fi de festa amb Mont DJ a la plaça Fra Bernadí. Més informació a serpentmanlleu.cat.
5: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació, alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.

tornat a casa. Com tot i a la Roma no passa. La plaça està plena, la iaia està cunant la grassa com sempre. El lupi sempre la ruleta la paca. El tete no es casa. Les coses sí canvien, aquí no ho fan massa.

0: i us presentem la nostra nova cançó, Llimona i Sal.
1: Una abraçada a tota la gent
0: de Ràdio Manlleu,
1: de Ràdio Taradell
0: i Ràdio Castellterçol.
2: Here we go! 107 FM.
3: Informació, música.
2: Ràdio Manlleu.
3: La ràdio del Ter. Yeah.

0: De l'11 al 16 d'agost, Manlleu està de festa major. Música, gegants, teatre, pregó, havaneres, espectacles, bicibarris i aquest any, fi de festa amb el correfoc, a càrrec dels Diables Serpents de Manlleu.
1: Dijous 13, concert i ball amb l'Orquestra Venus. Divendres 14, espectacles del Serpent de Manlleu i tot seguit, concert amb Mont DJ. Dissabte 15, concert amb el grup Jo Suspendí EGB a la plaça Fra Bernadí. I diumenge 16, concert amb Saxeni i Guillem Roma.
0: Trobareu tota la informació a manlleu.cat/cultura.
2: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret. Let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Manlleu. Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata. És el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata. El teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatja amb tranquil·litat.

0: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
1: RadioManlleu.cat
2: Emergency.

0: A Manlleu, del 7 al 16 d'agost. Diumenge, 9 d'agost.
1: A les 4 de la tarda, baixada de carretons. I a les 9, caminada nocturna.
0: 10 dies d'activitats. 10 dies de festa jove a Manlleu.
1: Baixa al carrer i participa.
2: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació ARET, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-230714 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues ARET Segona Mà.

els dissabtes a les 12 de la nit a Ràdio Manlleu. Cada 14 d'agost, a Manlleu, la llegenda del serpent pren vida. La bèstia, enfadada perquè un bailet li roba el seu diamant, travessa el Ter per omplir de música, foc i rauja pels carrers de Manlleu. Aquest 14 d'agost t'esperem a la Festa del Serpent de Manlleu, amb activitats infantils, espectacle del serpent i fi de festa amb Mont DJ a la plaça Fra Bernadí. Més informació a serpentmanlleu.cat.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: teva ràdio de proximitat.
1: Ràdio Manlleu, la ràdio del Ter.
2: Okay.
3: So,

0: a Manlleu, del 7 al 16 d'agost.
1: Cantabars, bingo, tas de birres, alternative, firmail, sopars, caminada nocturna, enterrament de la bota i concerts amb DJ Rucho, Pla Moguda. DJ Abderrà, PD Uriòlix, Agua Bendita. Simplemente te quiere y no me atrevo a decirlo. I Remei de Cala Fresca.

0: 10 dies d'activitats, 10 dies de festa jove a Manlleu.
1: Baixa al carrer i participa.
2: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
3: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
2: Rock and Classics amb Esteve Llop. Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.

0: on siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

Радио Малеу.